L'anant amb el 5, tots els bitllets, ojalà avança, amb el esquellet, un, i ahí can qualsevol de suïta que es van amb, i a l'oca a les 2 de la tarda, en punto. Ahí te voy a ir, sí, en suïta que es van amb, amb el esquellet, un cu al viernes al tram. Ahí te voy a ir, ahí can, un sac o al tela. Muy bien. Tant així no que per això, tot l'anant amb el dit, salut, pima, o l'esquellet, ojalà avança, tot el dia amb nos Radio Carisma, amb el tal, tomar sin l'anant i a saludar. Lana Gilonima Walesquez, comunicaciones, hermana Eva, Tolana Ñaos Oliva y Cantón Las Flores, Chihuahua Cabula Colcito Marcinho, Juan Dios. Y Chihuahua Falcino, Junin Alabanza, Tolchi Temail, ayuda a tu siervo, y Junra Capasoch, Tolchi Bitney, Eva Natividad, Chitomalí, Ojab 5 Alabanza, Chitomalascatila.